mon suari, lo so per ma mort, la cuberto per la terra. Nostro damo d'avveniment, de la velo clariment, ma mai detto me di jo que el son de rei lo crucifiario. Huis la veritat, sos pes clavelassa i mas clavelado, és un costat persat, son cap coronat, i en autonado no viveto de fel, de suizo e de vinagre. Qui saurà que l'ore és un, qui la dirà un collo sun, tres collo divendre i sal, no ten que la passiu se prezzarà. Cazzas com és i de pecats, com d'herbos al prat, d'estelos al cel, tu te i vull sereu perdonats, arbre a l'ur de vostre món. Tens i suatit.